0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

es triste, o és el fred, o és el pensar que no t'he vist.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc. 1, 2, 3.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: esta radio, radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pot passar qualsevol cosa quan floreix el taronger, que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

sola, no hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal, on no deixi rastre el mal del flaire que ens acombola. Les faldes són un empreny i cauen els pantalons.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Sí, mi mamá.
1: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per a la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Una banda.
3: Perdó.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Pasa,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I l'endemà on viu la mamà de la Lili van a dinar. L'amanida li van donar l'avi Manel, li van

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Ale, bom, dame, ale, bom, ale, bom, dame, ale, bom.
1: Dice la gente que yo

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: El club a punto de cerrar, empuja gente pa pasar, todo mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño es como un mal dolor.

0: cosa de continuïtat no n'hi ha.
1: No n'hi haurà cap.
0: Bueno.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: Un, dos, tres i...

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us captalona,

0: mind. Mwah.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere, a través del 2.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com ho sabem ja dilluns, on han començat la setmana, concretament la setmana número 22 d'aquest any en curs, 2026, lògicament. Estem a dilluns, dia 25 de maig de 2026. Són les 16:34 minuts del capvespre. Aquest capvespre ja calorós d'estiu, ja no només d'avui, sinó d'aquests dies enrere, que ja... això, estem a final de maig. Sí que veure que ja aquests darrers anys, ja menys quan el maig, ja sol fer dies de... no sé si dit estiu o preestiu, ja em valorà vosaltres mateixos, però bé, per tant, en tragòmetres no molt bé de nou, però si ja fa això ara, com dic, a final de maig, que farem a final de juliol o agost, si no, que teòricament, ja sabem, ha de fer suposadament més calor. Però bé, són aquestes coses que poc hi podem fer més enllà d'aquest combatre aquest canvi climàtic, que evidentment tot el que estigui al nostre abast intentar posar solucions en aquest sentit molt millor i que no s'acceleri encara més aquest canvi climàtic, que ja basta bé tot el que ja ha fet, tot el que fa, depèn de com se miri. I bé, avui, com vos vaig dir, serà un programa... diguem-li gairebé express, en certa manera, si ho sols habitualment el darrer i uns de cada mes, però ja de cada plenari, avui encara més si cap, perquè el plenari, perdó, en aquesta ocasió normalment sols a les 6 i en aquesta ocasió és a les 5:30, per tant, lògicament això fa que sí que ja he deixat pràcticament un, no m'atreveixi a dir percentatges, però bé, jo que sé, un 75-80% muntat i de més. Sempre falten les darreres connexions, proves de so, etc, connectivitat i de més. I no hi puc ser ja i mitja, sinó que he de ser, evidentment, una estona abans, a part del temps que, tot i ser a prop, he d'anar fins allà. I una cosa i l'altra, i a més, amb aquestes que no hi pots anar segons per on. I bé, res, per tant, això farem vi avui, me sap greu, no m'agrada fer programes en aquest sentit. Sí que tenim algunes coses que contar, però vaja, jo crec que m'ho donarà temps i després ja cap a l'Ajuntament per intentar oferir-vos aquest plenari de maig de l'Ajuntament d'Artà. Així que, sense més dilació, benvinguts, començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

personalitat. I notícia de l'Ajuntament, del web de l'Ajuntament, que diu el següent, en aquest cas, diu nova edició de les jornades d'educació viària adreçades a l'alumnat de quart d'educació primària. Aquesta setmana passada s'ha duit a terme una nova edició de la jornada d'educació viària inclosa dins l'oferta educativa escolar municipal, una iniciativa adreçada a l'alumnat de quart de primària dels quatre centres educatius del municipi i que enguany ha comptat amb la participació d'aproximadament 120 alumnes. Les sessions s'han desenvolupat tant a Artà com a la colònia de Sant Pere amb l'objectiu de fomentar hàbits de mobilitat segura i promoure actituds responsables entre els infants. Hi han participat alumnes de quart de primària dels centres Rosa del Vents, Na Caragol, Sant Bonaventura i Sant Salvador. La jornada combina continguts teòrics i activitats pràctiques orientades a reforçar el coneixement de les normes bàsiques de circulació i a fomentar un ús segur i responsable de la bicicleta. Aquesta activitat, coordinada per l'Àrea Municipal d'Esports, és possible gràcies a la col·laboració de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, l'ISPIP, el Consell de Mallorca, el Club Ciclista de Tenanc i la Policia Local d'Artà. La iniciativa es du a terme des de fa uns anys i permet que, any rere any, els infants del municipi adquireixin coneixements i eines per desplaçar-se a més seguretat, autonomia i responsabilitat. En definitiva, fins aquí la notícia, i és aquest circuit viari que des de ja fa molt d'anys se du a terme al nostre municipi, al Manco, jo quan era petit que anava a escola també ja ho se feia. Sí que no record si quan ho fèiem nosaltres era la pròpia escola, o si era ja damunt la plaça com Cridó. Crec que ja era damunt la plaça, però no estic segur 100%. En tot cas, aquestes darrers anys, en cas d'enguany ho era, i darrers anys crec que també damunt la plaça com Cridó. I per tant, ja que és aquest espai que així ho permet també en certa manera tenir més àrea per poder fer aquests carrils i tenir les diferents vertents que un nen o una nina anant en bicicleta se pot trobar per carrers o camins, evidentment ja m'ho trobes que dir carreteres, però que ja suposadament ja no han d'anar en aquest cas del municipi d'Artà o d'altres llocs que puguin anar momentàniament. Per tant, bé, és aquesta proposta que això se du a terme en col·laboració amb tots aquests col·lectius i entitats que hem anomenat abans, l'ISPIP, el Consell de Mallorca, el Club Ciclista del Tenanc i la Policia Local, evidentment, com no per certa manera, coordinat per l'Àrea Municipal d'Esports de l'Ajuntament, lògicament. Per tant, bé, en aquest sentit, això és aplaudim que s'esqui duent a terme aquest tipus d'iniciatives i així, d'aquesta manera, com dic que els... quan se sol dir sovint els més petits de la casa, saben també una mica més de les normes, que segurament molt d'ells ja les saben, no sé si totes, però potser ja en saben moltes, i, o diverses, i cadascú, evidentment, tens el seu d'això, i així n'aprenen encara una mica més, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, i suposa una mica manco de perill, si no per ells mateixos, el fet de quan hagin de circular, com dic, per carrers, sobretot de carreteres o llocs que puguin anar del nostre municipi en un entorn, diguem-li, relativament segur. No canviem.

I bé, el plenari d'avui comptarà amb 7 punts a l'hora del dia. Es pensa de sempre si n'hi ha algun per urgència, com ja sabeu que fins que no som allà no ho sabem. El punt primer és l'aprovació fiscal dels actes de les sessions del 30 de març i del 27 d'abril de 2026. És a dir, bàsicament, els dos plenaris anteriors, les actes dels dos plenaris anteriors que se pretenen aprovar en el dia d'avui. El punt 2 és l'expedient 2026/2286, aprovació fiscal de la designació de les festes locals per l'any 2027. Recordeu que hi va haver un procés participatiu on se deixaven triar una de les quatre dates que se proposaven. El termini de votació ja va acabar i, per tant, va sortir ja la més votada. Concretament, hi ha un nombre total de vots rebuts d'en 495, el nombre de vots no vàlids 47, que particularment me segueix resultant bastants, un 10%, bàsicament, i nombre de vots vàlids en conseqüència, menys d'un 10%, si bé no, però vaja, nombre de vots vàlids en conseqüència 448. La distribució dels vots vàlids és per la data de l'11 d'octubre, 82 vots, per la del 2 de març, 86 vots, per la del 26 de febrer, 54 vots, i per la del 18 de gener, 226 vots. És a dir, pròrroga de puntuació guanya la del 18 de gener, 226 vots. Aquí jo tinc la meva opinió, cadascú haurà votat en conseqüència, però bé, en fi. I després vendria, o sigui que s'han de fer un ordre de vots el 2 de març amb 86, l'11 d'octubre amb 82 i el 26 de febrer amb 54 vots. Per tot això se proposa designar com a festes locals del nucli urbà d'Artà el 18 de gener, festivitat de Sant Antoni traslladada, i el dia 6 d'agost com a Sant Salvador. I en el cas del Clan de Sant Pere, el 18 de gener, festivitat de Sant Antoni traslladada, i el 29 de juny, com a Sant Pere. Per tant, en aquest sentit, se proposen aquestes dates, que, si més no, substitueix, que diem, l'habitual del 17 de gener, perquè ja és en diumenge i, per tant, ja és festiu de per si.

I bé, després el següent punt del dia es fa referència a urbanisme, el punt tercer, 2026/2357, l'expedient d'aprovació fiscal de la proposta d'excloure, d'acord amb la previsió de l'apartat 2 de l'article 158 quater de la llei 12/2017 de 29 de desembre d'Urbanisme de les Illes Balears, la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en determinats procediments de tramitació de llicències urbanístiques. Tot això és el títol. Després del punt 4, l'expedient 2026/146 d'aprovació fiscal de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits maig 2026, aquesta sèrie de factures conegudes com a office que han de passar per plenari des de que hi ha aquesta nova interventora. El punt 5, informació de les actes de les juntes de govern local del 19, 26, 30 de març, per una banda, i del 9, dels, dia 9, dia 16, 23 i 30 d'abril de 2026, les juntes de govern local, les actes, que diem. Per altra banda, informació de la resolució de valdia corresponents al mes d'abril de 2026, i després prets i preguntes de l'oposició, Partit Popular i Unió Independent d'Artà, o Unió Independent d'Artà i Partit Popular, depenent de qui l'hagi presentat abans. Serà l'ordre que és un poc com se determina per allò de tenir un criteri, diguem-li així, no escrit, però fixat de qualque manera. I hem de recordar

marxa no competitiva, caminada d'un total aproximat de 6 quilòmetres per al monestir de Bellpuig. Sortida a les 9 i mitja del matí des de la plaça d'Ajuntament, concentració a les 9 del matí. Inscripcions presencials demà dimarts, això és important. Demà dimarts 26 de maig a la paradeta informativa que hi haurà al mercat setmanal d'aquí d'Artà. Però també ho podeu fer al club de tercera edat, qualsevol altre dia que diem, d'aquesta setmana s'entén, perquè si no ja no té sentit. El club de tercera edat, Electrònica Expert Artà, Jaume Mestre Interiors i també, si queden etiquets encara, se podran fer una hora abans de la partida, o sigui, a partir de les 8 i mitja del matí. Més informació a través del número de telèfon 676 945 914. Té un preu de 8 euros, recordem, contra el càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer, a Artà, i diu, inclou camiseta, assegurança per tots els participants, petit berenar d'una peça de fruita i aigua. Inscripció gratuïta per als infants de fins a 11 anys. Això sí, que han d'anar acompanyats, lògicament, d'un adult. Millor que dugueu, heu de dur, de fet, la vostra botella d'aigua, així som sostenibles i, per tant, no se crea aquests residus habitual de tantes botelles d'aigua si duis la vostra. Qui no ho posa l'any passat sé que se podria rellenar ja mateix, per tant, supos que així se podrà tornar a fer. Imagine, i per tant cap problema. Sí que el cartell, en aquest cas com a curiositat, si me'l permeteu, el cartell se veu a l'església, la Transfiguració del Senyor, i un amic Sant Salvador, i algú, quan un dia que vaig penjar el cartell, xarxes, me deies que això és Sant Salvador i l'església, i no són el monestir de Bellpuig. Evidentment, tots coneixem Artà. I de fet, ja a baix posa baixa la imatge, diu així, diu, les imatges d'aquest cartell han estat creades mitjançant eines d'intel·ligència artificial. Per tant, això ja s'entén en aquest sentit que és això, evidentment no és el monestir Bellpuig, tot i que sí que se va la cursa, bueno, la marxa, perdoneu, millor dit, sí que se va fins al monestir de Bellpuig. Per tant, no me'l deixeu endur tant per la imatge en aquest sentit. Sí que ho feia la persona que m'ha dit, m'ho feia tanta broma, ja ho sé, però bueno, també està bé comentar-ho, si més no. Recordeu que si per, pot ser jo, si per desgràcia algú que coneixeu pateix aquesta malaltia i necessiteu ajuda, l'Associació Espanyola contra el Càncer té els recursos o pot intentar cercar la manera a través d'un telèfon que és el 900 100 036, és a dir, 900 100 036. També teniu el web contraelcancer.es i està disponible tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de la setmana. Evidentment, tant de bo que no hi hagués ningú, però malauradament aquesta paraula segueix existint entre nosaltres, en el sentit de que encara hi ha, que diem, gent que pateix i no sé si dir pateix, sofreix, lluita contra aquesta malaltia amb un alt percentatge que ho aconsegueix superar, altres malauradament no, però m'ho permetre en aquest cas posar l'accent sobretot a les persones que sí que ho aconsegueixen superar. Han de ser positius, sí que veure que es va de dir i mal de fer. En el final, jo he conegut persones properes i actualment també que algunes que ho han passat i altres que ho estan passant. Entenc que es va de dir i la persona que ho passa, les paraules malauradament li ajuden poc, però entre comates. Però sí que han d'intentar ser positius en certa manera. Gràcies a tots els avanços que s'han anat fent aquests darrers anys, amb les investigacions, bé, tot el que s'ha anat pogut fer, s'ha anat aconseguint, no sé si tractaments, maneres com enfocar, que diem, el camí d'aquesta malaltia, per tal que se'n puguin sortir. Evidentment no cal dir que fa uns anys enrere, no m'atreveixo a posar una xifra exacta, quan se deia aquesta paraula, el resultat era el que era i no hi havia, el percentatge si no era molt baix, per no dir baixíssim, per no dir pràcticament baixíssim, de supervivència.

ara, per sort, dins de la desgràcia, evidentment repeteix dins de la pròpia desgràcia, però per sort s'han anat fent passes, o se van fent passes també, s'han anat fent i se van fent passes. Per això també és important que, si no ho sou, vols fer els socis de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la veritat que una petita ajuda pot ajudar molt. Sé que segurament molt de vosaltres ho sou, però que m'escoltau, per tant, genial, gràcies. Però bé, si algú que m'escolta encara no ho és, vos anima a fer-vos-hi una petita quantia en aquest sentit. Pràcticament, per dir petitíssima quantia, pot ajudar amb molts. També a través d'accions com aquestes, demà de matí també podeu passar per la paradeta que tindrà l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà al Mercat d'Artà i també podreu ajudar segurament de moltes maneres, cadascú així com pugui, vulgui i desitgi, i a més enllà també d'apuntar-vos, si no ho heu fet ja, en aquesta marxa d'aquest proper diumenge, dia 31 de maig. Per tant, això, vos convido demà, dimarts, a passar per aquesta paradeta, si no feu feina o teniu possibilitat durant el matí. Entenc que, evidentment, si algú té feina al matí, és lògic que no pugui, feina o estudis o el que sigui. Però si podeu, vos hi anem, i si no, intentau enviar algú en aquest sentit, per tal de que vos pugui agafar el vostre tiquet, i així diumenge pot anar en aquesta caminada d'Artà en marxa contra el càncer. Repeteix, dia 31 de maig, aquest diumenge, aquest tercer circuit en Mallorca, marxa no competitiva, caminada un total aproximat de 6 km per cap al monestir de Bellpuig d'Artà, en concentració a la plaça de l'Ajuntament a les 9 del matí i sortida entorn a les 9:30. Si demà de matí repeteix que no podeu anar a la paradeta, ja dic, qualsevol altre dia podeu anar al club de tercera edat. L'electrònica és per Tartà, a Jaume Mestre Interiors o també una hora abans de la partida. No és que no vulgui que aneu en aquests comerços, tot el contrari, heu d'anar, evidentment, i també aprofitar. Però sí que també ho dèiem al sentit que si aneu a la paradeta segur que també tindran, imagino, ara m'estic aventurant, però també imagino que tindran aquest turn habitual per fer donatius, bé, i en fi, si qualcú necessita informació, evidentment, li poden donar de primera mà en aquest sentit. Així que, també, de fet, em diu Juan Joaquín, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, president de la Junta Local d'Artà, que demà, en aquest mercadet, bé, mercat setmanal de demà, que diem, en aquesta paradeta que tindran, també tindran les camisetes que s'han de dur diumenge. Per tant, si qualcú ja les vol tenir, les pot recollir, com dic, aquestes camisetes demà mateix en el mercat, a la paradeta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i d'aquesta manera així ja poder-la dur-la directament el diumenge, dia 31. Evidentment, si no, també la podríeu aconseguir el mateix dia 31, però així ja la teniu segur, la vos podeu provar, i en definitiva ja la podeu dur posada diumenge i així ja no vos heu de canviar ja, si evidentment, com és lògic, s'entén que ja no ho vulgueu fer perquè s'entén lògicament. Per tant, això, per això més motiu encara, com deia, vos convidem a passar-hi, tothom qui pugui, i si no envieu qualcú si podeu, en aquesta paradeta de demà de matí, dimarts dia 26 de maig, i això, si no ho heu fet, apuntar-vos, i si ja vos heu apuntat, podeu recollir la vostra camiseta de cara en aquest diumenge, en aquesta caminada de l'Associació Espanyola contra el Càncer.

I bé, d'ahir això ja sabeu que demà vos convidem a passar per aquest mercat setmanal, sobretot de cara a aquesta paradeta de l'Associació Espanyola contra el Càncer i per tal d'aquest diumenge que no falti ningú en aquesta caminada cap al monestir de Bellpuig, això, sigui donant suport a l'Associació Espanyola contra el Càncer i a seguir fomentant que se segueixi investigant, que la lluita no defalleixi, que s'inverteixi en recursos, etc etc etc. Aquesta, com dic, lluita, camí, caminada metafòrica, ara, si me permeteu, de tota la gent que, com he dit abans, pateix, malauradament, ha patit i segurament, per desgràcia, patirà contra, en aquest cas, del càncer. Per tant, això, que amb els artesans ja sabem, anem a unir-nos una vegada més, segur que serà tot un èxit en aquest sentit, no en té cap, absolutament cap dubte, i per tant, això, vos convidem, com dic, aquest diumenge en aquesta caminada contra el càncer, i demà matí a passar pel mercat a recollir la vostra camiseta. Ara sí, posem el punt i final, perquè són les de 7 i 10 minuts, evidentment he d'anar pitant cap a l'Ajuntament d'Artà, per a les 5 i mitja poder començar en punt aquest plenari de l'Ajuntament, així que moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat, i em sap greu ser tan curt a nivell de programa, però en aquest sentit no mos queda altre. Això d'haver avançat mitja hora, evidentment, fa que haguem de tallar bastant abans. Així que moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat, salut, salut, i moltíssima més salut. Adéu a tots.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: març 27 d'abril.
1: Unió Independent d'Espa?
2: No és a dir.
3: Estar aquí.
1: Partit Popular?
2: De moment?
1: Partit Popular?
2: Perquè no sé.
1: Contractes?
4: Ok.
2: Sí. Van dir militar, però bueno. Me'l van dir que...
1: Fogo?
0: Unanimitat. Següent, expedient 2286, destinació de festiu locals de l'any 2027.
1: Bueno, tant li calça per explicar les comissions informatives, duim avui a plenari la destinació de les festes locals de l'any 2027, com sabeu tradicionalment en el nostre municipi, una de les festes locals és Sant Antoni, dia de 7 de gener, però a l'any 2027 aquesta data cau en diumenge i per tant havíem de determinar quin dia la substituïa. A les comissions informatives ja del mes d'abril es va considerar important que aquesta decisió es prengués escoltant la ciutadania i per això es va impulsar un procés participatiu obert amb diferents dades alternatives perquè els veïnats poguessin assolir, perquè poguessin escollir, perdoneu. La participació ha estat molt positiva, amb quasi 500 vots emesos, i la proposta més votada ha estat del dia 18 de gener, que és la data que avui es proposa aprovar com a festa local substitutòria de Sant Antoni, tant per al nucli d'Artà com per la colònia Sant Pere. Per tant, el que fem avui és donar compliment a la normativa i vos proposant el següent. Designar com a festes locals del nucli d'Artà de 8 de gener, festivitat de Sant Antoni, traslladada en aquest cas, dia 6 d'agost, Sant Salvador. Designar com a festa local del nucli de la colònia Sant Pere de 8 de gener, de la Direcció General de Treball i Salut Local Laboral, per tant, de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern de l'Illa de Balears. Unió Independent d'Artà?
2: Es va fer una elecció de votants.
1: Exacte. Partit Popular?
5: No tenen a favor.
1: Molt bé, Dall. Vots a favor?
0: Unanimitat. Següent expedient, 2357 i 2026, és la proposta d'exclusió de la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en determinats expedients urbanístics.
1: Bé, la proposta que duim avui a aprovació fa referència a la regulació d'intervenció de les entitats privades de certificació urbanística, les denominades EPCU, dins el terme municipal d'Artà. Com sabeu, la normativa autonòmica aprovada recentment en matèria de simplificació administrativa ha introduït la possibilitat que entitats privades acreditades puguin intervenir en determinats procediments de llicències urbanístiques, emetent certificat de conformitat urbanística. Ara bé, la mateixa llei d'urbanisme de la Llei de Balears preveu expressament que els ajuntaments mitjançant acord plenari puguin excloure d'aquesta intervenció en determinats supòsits quan es consideri necessari per protegir l'interès públic i garantir un control adequat de planejament urbanístic municipal. En el cas d'Artà, consideram important tenir en compte les característiques pròpies del nostre municipi. Som un dels pocs municipis mallorquins que disposa d'un planejament urbanístic no obsolet, revisat i adaptat al Pla Territorial de Mallorca fa 16 anys. I entenem que aquesta feina feta durant anys mereix mantenir un control rigorós i coherent de la seva aplicació. Per això la proposta no suposa rebutjar completament aquesta figura, sinó establir una exclusió parcial en aquells àmbits que es consideren especialment sensibles o que requereixen un coneixement directe del territori, dels antecedents urbanístics i de la realitat dels nuclis urbans tradicionals. També es considera que determinades actuacions, com la primera ocupació o utilització, han de continuar reservades a l'inspecció directa de l'administració municipal. A més, aquesta proposta compta amb un informe tècnic i jurídic favorable a més pels serveis municipals d'urbanisme i secretaria. Per tant, els acords que es proposen són els següents. Primer, excloure d'acord amb la previsió de l'apartat 2 de l'article 158 de la llei 12/2017 de 29 de desembre d'urbanisme de l'Illa de Balears la intervenció de les entitats privades de certificació urbanística en la tramitació de llicències urbanístiques de les quals estan subjectes als actes següents. 1. Les obres d'intervenció en els edificis existents en qualsevol classificació del sòl, sempre que les sigui exigible, projecte tècnic d'acord amb la llei 38/1999 del 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, el canvi d'ús en edificacions i instal·lacions, l'obertura de camins i accessos a parcel·les i la primera ocupació o utilització dels edificis i les instal·lacions en general. I 2. Publicar aquest acord al butlletí oficial de la Illa de Balears. Unió Independent d'Artà?
2: Nosaltres ho veiem bé i donarem suport. Votarem a favor.
1: D'acord. Partit Popular?
5: Votarem en contra.
1: Molt bé. No, ja ho heu dit. Votem ja en tot cas. Vots a favor? Vots en contra?
0: 11 vots a favor i 2 en contra. El següent expedient és el 146/2026, que són el reconeixement extrajudicial de crèdits.
3: Això són els oficis que duim cada mes, com sabeu, pels temes de gestió els endur plenari perquè no se faci la gestió corresponent. En les comissions m'agrada demanar un parell de factures de quin eren, de vida a serveis, són factures que m'ho requereixes quina Maribel, si no ho dic bé, que són per substituir treballadors quan té baixes i tal de la residència i en el centre de dia, correcte. Després hi ha en Guillem Massanet, que és un tema de jardineria, que supos que encara no devia estar d'això i ho fa en Guillem, i és de 18.000 euros és de manteniment del programa informàtic d'APSIS. Són les tres preguntes que m'ha fet de tres factures determinades. Això són aquestes factures, el que correspon a aquestes factures. Totes són factures, com vos dic sempre, que estan pressupostades, que estan dalt, simplement pot ser d'anar a poc gestionant com toca per arribar a no dur-les en el plenari. Per al moment, les hem de provar per plenari.
2: Molt estendrem.
5: No repliquin en el mateix punt, creiem que hi ha gent molt competent que està mirant aquestes factures. Les factures que s'han fet s'han de pagar i com tant els treballant a favor.
1: Pots a favor? Abstencions?
0: 10 vots a favor i 3 abstencions. Passant a la fase de control, es tracta de donar compte de les actes de la Junta de Govern, de la darrera Junta de Govern.
1: Pot donar per assegurat? Sí.
0: Donar compte de la resolució de valia del mes d'abril?
1: Ja. Pot donar per assegurat? Bé.
0: I prets i preguntes, preguntes formulades per escrit pel grup municipal Partit Popular.
5: Bueno, què més duim? Una bateria de preguntes, qualcuna que ja l'hem feta, qualcuna que no l'hem feta, amb la idea de que aquest tipus de govern pugui, si vol i pot, resoldre aquests problemes. Ens poden dir si pensen posar paperers al voltant de Sant Salvador, especialment a l'escalonada?
3: En principi hi ha paperers...
1: Joan, aquestes crec que són les de l'any passat, eh? Del mes passat, perdona.
3: Deu contestar, però algú te'n va contestar. Aquí m'he contestat.
1: Les tens impreses, tu, Toni?
3: Ja les tenc.
1: Ja està.
5: Mos poden donar una valoració de la fira del peix que se va fer a Calània i Sant Pere?
4: Sí, no hi va haver la quantitat de gent esperada degut a el mal temps, així tot a les 12 se va aturar de ploure i el dia se va estirar deixant que la gent vengués i gaudís del cap vespre. També els elaboradors acabaren contents perquè va sortir el menjar, que és el que més preocupava.
5: Mos poden donar una valoració d'Escaldei Festival?
6: Sí. Malgrat els temps i el que costa lluitar la cultura en aquest país, estem en guany, com a primer any, estem molt contents. Hem de pensar que després de... ja saber on pot venir, per si, així com anaven la venda d'entrades, un 80% d'espectacles van tenir sold out. Va fallar un poquet en Tossar, que era un espectacle que ja havia fet a Manacor, i això sempre influeix, i entre setmana més. Els teatres nacionals de Catalunya són quasi 400 persones en el teatre d'Artà, poden dir bàsicament que va ser un sold out també. I el de Escaldei Kids en la Vallesa, nosaltres vàrem preveure 150 entrades, vàrem dir que ja duríem un ciri la Mare de Déu de Sant Salvador, i a les 11 van haver d'ampliar de 500 entrades que hi havia disposades a 1.000, evidentment no sé, llavors ja va baixar, i se van quedar amb unes 560 per any. La festa Rigui també amb 400 persones nosaltres empatàvem i em van arribar a vendre 700 en el temps que feia. Sí que he de dir que 100 persones que van treure l'entrada aproximadament no van venir. Havien tret l'entrada però no van venir, suposo que era per mal temps perquè molta cosa per voltants, tots els concerts que hi havia per voltants o programats el dissabte se van suspendre i molta gent anava que també suspendria.
5: Van fer una pregunta a l'empresa i la feia menjant. Per què nins que van, per què nins que van a escala l'Ajuntament no pot assumir aquest gasto de 5 euros? La pregunta diu, demanem un motiu al motiu per qual els nins i nines havien de pagar 5 euros en aquest festival.
6: Vale. Lo primer de tot, perquè, per valorar la cultura. La gent ha de fer consciència que la cultura té un preu, que és una feina com una altra, i que val, no podem estar més que la gent pensi que perquè la gent li agrada vagi de fer gratuït, han de fer consciència, perquè si no d'aquí 20 anys ens trobarem amb la mateixa pregunta, tornarem a demanar, i per què han de pagar per anar a veure una obra de teatre? Si a poc, que són 5 euros, que si s'han de dividir per alumne no els hi basten 25, crec que és un preu popular perquè fa consciència que la cultura val, no és gratuïta. No? Per experiència personal, jo a vegades he anat en centres a Palma i de bon pagat entrada a Trull Teatre, 15 euros d'entrada i 7 euros de bus. Aquí 5 euros no ho veig cap absurd, és un preu simbòlic, perquè la gent ja ha fet consciència del que ha dit.
5: Que una persona que vagi a veure teatre sigui nin, o jove, major, o vell, que paguin, ara, nosaltres, el que demanem, el que ens han demanat a nosaltres, estem xerrant de col·legis. Col·legis a funcions executades per col·legis, per nins que van a col·legis, una edat.
6: Sí.
5: Això, en aquests és el que jo demano, sí, que l'Ajuntament no pugui assumir aquest gasto.
6: Bueno, llavors, quan tinguis altra pregunta, te contestaré en això.
5: Molt bé. Ens poden dir quin ha estat el cost d'School Day Festival, quins ingressos i si han rebut subvenció i quina ha estat la quantia d'aquesta?
6: Vale, el cost ha estat el que està pressupostat en el pressupost general de l'any 2026. Si l'ha mirat, deu saber quin cost és. Subvencions han demanat quan cada any en el Consell, que antigament, quan hi havia una consellera d'Esquerres, ens arribaven entre 30 i 40 mil euros, ara ens arriben bé a 15, no arriben bé a 20, no sé si és que la cultura en esquí ara els importa 3 quilos, que no me sorprèn, o bé que aquí governa un altre partit que no és d'allà i retall, que ho trobaria patètic, però tampoc me sorprèn. Llavors, demanam a Baleària, que ens ha donat 3.000 euros, i llavors demanam també a SINAE, a l'Estat Central, i tot d'una que ens hagin aprovat les subvencions, vos informarem de la quantitat que hem rebut d'aquestes subvencions.
5: Però m'imagino que el govern balear, el Consell Insular, deu donar les subvencions no només en aquest Culdei Festival.
6: Sí.
5: Me vull imaginar que l'Ajuntament d'Artà, però vamos, ho demanarem, a veure, ja que m'ha xerrat de partits, ja que m'ha xerrat de partits, a veure les diferències que hi ha o les diferències que no hi ha.
6: No, ja us sé les diferències.
5: Me vull imaginar, Toni, com bé m'has dit, entraré, mirarem a dins els pressupostos de 2025 i sabrem el que ha costat els actes, cada acte, sabrem el que ha costat les persones que han intervengut en aquest Culdei Festival i llavors ja estirem feliços i contentos.
6: Perquè l'any passat ho demanarem. Perdona, Joan, has demanat el pressupost que m'ho havia costat. Jo t'ho dic, el que posa en el pressupost general de 2026.
5: Molt bé.
6: El mateix, que s'hagués estat en la fira, en les festes, que surt en el pressupost general.
5: Bé.
6: Si varen fer deures i varen mirar el pressupost general, no sobre.
5: Ja m'hi has de fer de molt de deutes, Toni.
6: Idò.
5: Plenària rere plenària, ja m'hi has de fer de molt de deures. Molt bé. Més que bé, no te preocupis, encara si era més...
6: Sí, sí.
5: Sí, si era juny, ja demanarem que mos...
6: I llavors se vos informarà de tot el que s'ha rebut.
5: Exacte.
6: I a més, en el teatre cada any publica una memòria que està publicada, que allà se pot veure el que ha costat tot.
5: Sí, sí. Molt bé. Fins aquí, escolta i festival per nosaltres, més que bé més preguntes. Mos poden dir quan pensen arreglar el pàrquing de grava...
6: Un moment, Joan, jo també t'ho volia fer una pregunta.
5: A mi m'has de fer preguntes.
6: Sí, si la puc fer, la te puc fer o no?
5: Bueno, sí, clar que sí.
6: No
5: jo la te contestaré si també la vull contestar.
6: Claro. Sí, a quant data hi vas anar d'Escoldells?
5: A quant vaig anar a veure un
6: quant dia? Dates?
5: A un.
6: A un?
5: A un. L'altre temps vaig estar, se va coincidir, que hi havia el club de tercera edat Tartà, que va fer una oferta d'un hotel i vaig anar a l'oferta de l'hotel. T'he contestat bé?
6: Sí, se pot ser.
5: Vol que te digui altres coses que vaig anar quan vaig tornar a l'hotel?
6: No, només vull dir que quan dates havies anat, a quant dates havies anat a Escoldells?
5: L'any passat hi vaig anar i no se te va ocorrir fer-me aquesta pregunta.
6: Bueno.
5: I d'ahir em vaig veure una.
6: Vale, ja està. Evolucionant.
5: Toniet. Quan no, estic que no fan corda, ja estava en el club de la tercera edat, vam anar a un hotel de Caldadó i quan tornàrem encara vaig tenir temps de fer altres actuacions.
6: Estic content que venguessis a un.
5: Bueno, ja és molt, no?
6: Sí,
5: tu que vas venir a l'hotel.
6: No, no són de la tercera edat, però...
5: Tu només vas a veure Escoldell.
6: Bueno.
5: Porta i cobres.
6: Hi vaig fer, sí, molt cobres.
5: Daniel, també te'l tenc de dir.
6: Me retiraré d'aquesta.
5: Ja ho sé. Cada any t'he fet les mateixes preguntes.
6: Sí.
5: Has entrat dient que venies per contestar-me les preguntes.
6: Hello?
5: No t'he dit mai el que fas ni el que no fas. I ben tranquil, no?
6: Sí, però saps que m'estranya, Joan?
5: Que
6: per la cultura... Per la cultura, cada any estan les mateixes preguntes i el mateix rotllo.
5: Claro.
6: I, saps? Per exemple, no se demana què costa el futbol Artà. Amb aquí posen dues terceres parts de jugadors de fora del poble. No se demana això, saps? Però la cultura sempre l'hem de tenir en el punt de mida per disparar. I això me fa mal.
5: No
6: i això me fa mal.
5: No t'equivoquis. No t'equivoquis. Ja la cultura m'agrada molt. I en la meva vida ve demostrat.
6: De 21 a 1.
5: Toret un poc.
6: Està bé.
5: Toret un poc. En la meva vida ve demostrat. Jo sé el que és veure el pati de butaques. N'hi ha molt que no ho sap, però ja sé el que és. A mi, que me diguis directament a mi la cultura, jo tinc un problema. Ha una gran alegria. I és que som el portaveu d'un partit. I a mi, si me diuen allò, si me diuen allò altre, si me diuen millor que fessis aquesta pregunta, només tinc dues opcions. Dues, no en tinc tres. A fer-ho, dir-ho, publicar-ho, en la mànica meva. Te queda clar també això?
6: Sí, i ja bueno, està. I me queda...
5: No, és que a mi també m'apareix que tu me dius que són jo que te faig les preguntes. És vera que les te faig jo les preguntes, però perquè darrere hi ha qualque que...
6: Bueno, però deixa'm dubtar jo si realment...
5: Tu pots dubtar el que vulguis.
6: Vale, me deixes que...
5: Tu pots dubtar el que vulguis.
6: T'he deixat xerrar.
5: Sí, i ara pots...
6: També deixa'm dubtar jo si sempre hi ha qualcú darrere que te diu que te faig la pregunta o si tu la fas dient que hi ha qualcú darrere que te diu que faig la pregunta.
5: Això,
6: no dir res més.
5: Això, Tani, que vol que et digui, jo mai fos pogut creure que la mà arribés a Sant Joan.
6: Ja està.
7: Tanmateix ara ja no...
6: Donen voltes el mateix.
7: Surt fora els jatges de pregunta i surt fora. Digue, Joan.
5: Pots seguir. Vos poden dir que si pensen arreglar el pàrquing de grava de Sorteta I el de Saclata?
7: Sí, mira, l'empresa de jardineria ja va fer una actuació dins el parc de Saclata. Properament el farà dins el parc de... de les romeres que dèiem nosaltres. No? Després se farà una actuació d'aglomerat a l'entrada i la sortida d'aquests dos aparcaments. Un en direcció que connectarà el carrer de Saclata amb el carrer de la Sorteta i l'altre que connectarà una mica el pàrquing en el carrer de Saclata. Aquests dos trossos s'asfaltaran. Després, per el que fa referència a un possible barxeo, que crec que és el que vau xerrar com a comissió informativa, això ho hem de mirar com ho feim.
5: El que més se nota del pàrquing de Sorteta és quan davalles d'un carrer que te'n vas cap al carrer de Sorteta, aquella baixada. No crec que costa.
7: No. De fet, te puc dir que quan jo me'n vaig anar de vacacions, l'empresa la setmana passada l'havia de fer. I no el va fer. I m'ha dit, i que quedi clar que m'ha dit ella, no m'ho compromet jo a fer-ho, que aquesta setmana quedaria arreglat.
5: Bueno, antes de fer aquesta pregunta, també vull dir a l'equip de govern que el Partit Popular està content, més manco, d'així com queda el Costa i Llobera, de la desbrossada que trobem de que queda bastant bé. Ens faran dir quan pensen desbrossar al voltant de Sant Salvador i les escales?
7: Sí, una de les coses que té l'empresa per fer, de totes maneres, tot d'una que li toqui el farà. Ja ho tenim a la taula. I aprofit la vida entesa, ja que has dit lo de Costa Llobera, per fer-te un prec.
5: Sí.
7: Fa 10 dies que estic xerrant amb el director general, estic guassapeant, sí. El director general insular, el senyor Rafael, que perquè no me fan les dues redones de les païsses i de Can Sarasate. I demano una explicació. I no l'hem donat encara. La darrera és que dijous me l'ha dit que me cridaria, o dimecres, que me cridaria a l'enginyer. No m'ha cridat, o si m'ha cridat jo de vacacions no. Per tant, deman que aquestes dues redones, com qui no forma part de l'acord que s'ha de signar, entenem que és competència del Consell de Mallorca i que l'executi. Si li fa el favor de fer-li arribar...
5: No, està favor. Dir. Això apareix com moltes preguntes que de vegades feim els dilluns i resulta que els divendres estan fets.
7: Dissabte. Bueno, jo te puc mostrar el WhatsApp.
5: No, si jo t'ho crec...
7: És que jo estic segur que ell t'ha cridat a tu.
5: Si ell m'ha... No m'ha cridat. Si m'ho van veure dissabte, va ser la primera que em va dir.
7: I

0: Se d'Urdon, se de... Se de...
1: Se ses països...
0: Se ses països i de Joan Can Sebastià. Justament dissabte en el congrés mos varen xerrar i va dir això. Venga, igualment que em va xerrar.
1: Nancy, entre tots ho resolvem. Bé,
0: jo estic segur que ho arreglarem. Confí que te telefonarà.
1: Jo crec que ho arreglarem. Jo crec que ho arreglarem.
0: Bé, jo m'ho imagino. Però justament, ja veus, no t'ho havia dit mai, però justament dissabte mos trobàrem allà. Mos paren dir si pensen desbrassar el camí de la Calònia i Sant Pere, concretament el camí que du a Carlos Cans. També demanar a Goremant si se podria desbrassar als voltants del restaurant nàutic.
2: Bé, jo no sé si pregunta, però bueno, de Carlos Cans diré que fa un mes, més d'un mes que està fet. Carlos Can fa més d'un mes que està fet.
0: Molt bé, i d'allà vol.
2: Els altres camins està previst que pugui desestir.
0: Ha un lloc on fet tard, que s'altre han fet prest. No m'havia arribat aquesta informació.
2: Fa més d'un mes. El primer que va fer quan va entrar a la licitació.
0: Estic molt content.
2: I referent al club nàutic, cada 3 o 4 setmanes passen a fer jardins. Hi ha un projecte que té esta nit de medi ambient per fer una substitució de totes les plantes.
0: Però també te demano, o sigui, és una... Dic, també demanem els camins de la Calònia. Concretament, els camins de Calònia.
2: T'he contestat.
0: Molt bé.
2: He dit, està previst que se facin després de l'estiu.
0: Però jo no te demano només els camins de Carlos Camps.
2: Està previst que se facin després de l'estiu.
0: Ah, molt bé. Ok.
1: Espera, convé aclarir també el que se fa en el nàutic. Com bé que quedi acte del que se fa.
2: Nosaltres tenim la foto de l'empresa que ens envia cada pic que fa un jardí i en el club nàutic hi van cada 3 setmanes estan arreglats els jardins. I a més hi ha un projecte per canviar tot el que són les plantes que no agrada la propietària i se li farà. I està xerrat amb ella, a més. Fa felicitació, va entrar fa un mes i mig i hem de veure com se farà.
0: Molt bé, estic content que hi xerris qualque pic com a delegada de la Calònia. Mos poden dir quan pensen arreglar les xiquies que hi ha a diversos carrers de la Calònia i Sant Pere?
2: Aquest tema m'ho donarà més de temps perquè està previst que ho faci la brigada.
1: No sé si convé posar aire condicionat,
2: Sí.
1: Fa més força.
0: Atenció que hi ha per altres bandes, això.
1: Sí, Joan.
0: Mos paren dir si han fet qualque actuació a la passarel·la de Puig de la Psiqui?
1: No, encara no. Hem de cercar i consensuar la millor opció, però ja que estem en aquest pla, diria que m'aniria molt bé saber fins a on hem d'actuar, perquè si la ronda s'afegués, sabríem fins a on hem d'actuar nosaltres.
0: Mos poden dir si pensen posar baranes de seguretat a la morada de Sant Salvador?
1: No ho tenim contemplat en aquest tema. De totes maneres, hi farem anar els tècnics nostres perquè revisin i coincidien amb qui on s'ha de fer. El que m'estranya és que aquesta pregunta no l'hagi feta, la va fer una vegada, saps, si no va xerrar, però abans de que no fos propietat de l'Ajuntament no l'havia feta mai.
0: Nosaltres el que volem és servir del balde d'Artan, si poden cal l'acord de llar en aquest moment és titularitat de l'Ajuntament, i si qualcú que se feia molt de mal, la responsabilitat seria l'Ajuntament, en aquest cas el balde d'Artan.
1: D'acord.
0: Mos poden tenir motiu per qual una vegada formigonat al carrer Santa Margalida s'ha tornat a viure una psiquia o un tram d'aquests en cantonades carrer Figueralt, carrer Margalida Esplugues?
1: Sí, aquest se va formigonar i després se va fer la prova de pressió com se sol fer sempre. Fins ara totes les proves de pressió havien donat bé, però aquesta no va donar bé. Per tant, quan la prova de pressió no dona bé, s'ha de cercar a qui on hi ha la fuita. I per això se va fer aquesta raça.
0: Aquest grup creu que seria necessari una reubicació a canvi de lloc de l'aparcament del nou punt verd d'Artà.
3: Bueno, això ja ho van comentar a comissió, ens havia comentat i s'està fet aposta perquè si no se'n bossarien els cotxes perquè està fet com una redona perquè els cotxes entrin i surtin. Per tant, és complicat canviar-ho, però si hi hagués una solució millor la canviaria.
0: Molt bé. Però com molt bé.

0: bană comitiv informativă. Îmi pare din să degut un reducție de 28% de ionaiul din oficial segona de să brigada eura s-aura de contractar una altă persoană per suplir aquesta reducció?
1: No, perquè és molt difícil, diríem, suplir una reducció d'un 28% perquè en les diferents ofertes públiques que estem fent ja cobrir places temporals de tota la jornada ja mos costa. Per tant, ara vostè, bé, tu Joan m'has demanat per aquest 28% de la brigada, però ja te puc dir que hi ha gent que està fent feina mitja jornada d'aquí d'altres àmbits i és molt difícil cobrir aquestes places perquè la gent no ve per un 28%.
0: Vull que quedi molt clar que aquesta persona només s'ha emparat en la llei, vull dir jo que, però clar, quan una persona contracta una persona és per 100%. Jo sé que aquesta persona només cobrarà 72% tant de seguretat social com cobrarà de sou, però com hi ha un 28%, de vegades pot pensar a veure si cobraria una altra persona per cobrir aquest 28%, igual que si fos aquesta persona que se jubila anticipadament, un 28%, si mateix hi ha.
1: Sí, però Joan, has de trobar gent que vulgui venir a fer aquest 28%, eh? I te puc assegurar que no en trobes, i molt manco d'aquesta categoria d'oficial segona, perquè si pot veure ses...
0: Nosaltres no ho veiem malament. No veig malament que si una persona se pot acollir per lo que sigui, perquè necessita, perquè per lo que pot, entra per un 100% i diu, mira, jo necessito aquest 28% de la jornada perquè tinc unes obligacions, tinc unes feines. Ho veig molt bé.
1: D'acord, Joan, però crec...
0: Jo simplement, llavors, si podria cobrar aquest
1: 28%, però podria... crec que no m'ho entenem. Aquí. Jo no veig ni bé ni malament en què s'agafi aquest 72%, no, això no ho veig bé ni malament. La pregunta era a veure si podríem intentar cobrir això, no si això estava ben fet o mal fet. Jo t'he intentat explicar que han tret moltes ofertes públiques i treure un 28% no hi van perquè aquesta plaça en concret d'oficial segona han hagut de treure una altra vegada una altra oferta pública per veure si són capaços de cobrir dues places més que molt sortien, que és un 100% d'una maternitat i no hi ha manera.
0: Molt bé, eh? Ara que penso el mateix, no és obligat. Mos poden dir a quin punt se troba el tema de la saladora de la colònia de Sant Pere?
1: Avui de matí he fet la cridada i no hi ha més avanços.
0: I la darrera, mos poden dir en quin estat se troba el caudal d'aigua dels pous municipals que mos van dir que mos aniries informant, sí. I te feim aquesta pregunta.
1: Sí, mira, ara la vos contestaré i vos enviaré les dades a tots. Saps? A nivell general, tots els pous d'Artà, és que ara també no ho veig perquè va dir totes les dades, però bé, vos enviaré tots. Tots els pous d'Artà estan millor que en el maig de l'any passat. La diferència que trobareu ara, i sobretot quan analitzeu la dada de la colònia Sant Pere en comparació a la del març que ho vaig passar, és que en el març no teníem una bomba en el tercer pou poblat i ara ja la tenim en previsió, i veureu que està molt més alta. No? Per tant, vos puc dir que els pous a nivell general estan més alts, mos preocupava bastant la colònia, i la colònia veus que les diferències són poques, estan xerrant de 3 o 4 metres, però 3 o 4 metres d'un pou de la colònia és molt de caudal. No? Aquestes dades estan mirades de a nivell d'enterra fins a on trobes l'aigua. És a dir, que si l'any passat la trobaves a 43 i ara està a 40, vol dir que està 3 metres més amunt. Eh? Jo ara la vos enviaré a tots. Per tant, sí, demà passada avui amb en Rafael, el primer que hem fet quan hem arribat aquí és fer la gràfica aquesta. Ara la vos passa. Més preguntes?
0: No, ja he acabat.
1: Idò, dona per acabat la sessió.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes,

ángulos del real perdón. I segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pi. I ahir ves qui ho dia, fins i tot la meva tia.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina, ni para coches del gasolinero.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, que engastet que tu anaves darrere de mi de grapes.

0: recordar-te a vegades.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. Mira, mira.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: El club a punto de cerrar. Empujo gente pa pasar. Todo mirándote bailar, baby. Dentro como un matador. Preparado para lo peor. Tu cariño como un maldito.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta. Pensa.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.